Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40. Éramos perfectos, fuimos inertes.

0: Ay, os voy a contar una notición, aunque estoy segura de que ya lo sabíais. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Estaba claro, uno de los mejor valorados. Y si además te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. 917-700-700 o lineadirecta.com. El valor de ser directo.
1: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
0: el 84.054, serie 34.
1: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
2: ¿Es tan tierna conmigo, Di?
3: Contigo y con todo, Sal. Es carne de Aldi de primera calidad.
2: Creo que me he enamorado.
3: Claro, con estos precios.
2: Esta semana ahorra con la Burger Meat picada de vacuno a 4,55 el medio kilo.
3: Y la banana 0,99 el kilo. Aldi.
2: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
4: Ah, ¿cómo hemos cambiado?
5: Cambiar sienta bien. Renueva tu coche por un nuevo Citroën con hasta 8 años de garantía y ahorra hasta 8.500 euros financiando con Stellantis Finance. ¿Cambiamos?
6: Citroën.
5: Consulta citroen.es.
7: Barcelona, 93.9.
8: Prepárate para un concierto como nunca has vivido antes en el cine. Billie Eilish cambió la música y James Cameron el cine. Juntos te traen Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour en 3D. Solo en cines 8 de mayo.
9: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà. Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
10: Dies més llargs, més color, més moda, més Mataró Park.
11: Diverteix-te actualitzant el teu armari amb les últimes tendències en moda. Troba el complement ideal i gaudeix de la millor restauració.
10: Viu cada pla i cada moment a la teva manera a Mataró Park.
12: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
13: Aprofita només aquesta setmana el Red Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% en tota la teva compra. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Troba els mobles que encaixen amb tu amb un 21% de descompte. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i parking gratis.
14: ¿Te has enterado? Vuelve la Feria Anual del Vehículo de Ocasión en Mundiauto del 6 al 10 de mayo. Más de 600 vehículos de ocasión seminuevos o kilómetro cero de todas las gamas y marcas. Mundiauto.com en el Prat de Llobregat.
15: En Catalonia Ceramic llevamos casi 40 años en el mercado, siendo los líderes en material para la construcción. Catalonia Ceramic, nos encontrarás en Barcelona, entre Cerdanyola y Sant Cugat, Cornellà, Premià de Dalt, Sabadell y en cataloniaceramica.es.
16: Nou Barris, que tornem! Dissabte 16 de maig a les 10 de la nit, els 40 Pop Nou Barris celebrant la festa major del districte amb les actuacions de... TH, Lau Givert, Giada, SDP 509, Aina Reig, Roger Pedrós i el concert de Siderland.
17: I ara vull estar amb tu, tu, tu.
16: Accés lliure i gratuït. Els 40 Pop Nou Barris. Amb la col·laboració d'Eurofitness. El meu cos, el meu planeta. Som els 40. La ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
18: Que sé que estàs aquí. Aquí cerca de mi, que tu eres mi baby.
16: Els 40, tots els èxits. Els 40. Els 40, tots els èxits.

0: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: hasta las 11, las 10 en Canarias.
1: Molt bon dia, 10 i 4 minuts al matí. Aquí arrenca aquest últim tram del despertador dels 40. Gaudint dels temacles que ens agraden, evidentment que sí, després del número 1 de la setmana, aquesta del Manuel Turizo, anomenada por un pendejo, no sé, llora salut, mi reina. Arriba més, de fet, de seguida per aquí passarà la Laia Partida. Avui ens explicarà alguna cosa interessant, una cançó que va ser rebutjada i que després ha esdevingut un èxit global. De seguida en parlarem, però abans, que sembla si ens quedem amb aquesta col·laboració que va colpir el planeta sencer. Evidentment, estic parlant de la de Shawn Mendes i la Camila Cabello, això anomenat senyorita. Te'n recordes?

És l'última cançó que ens arriba des dels Estats Units d'Amèrica, de la mà de Nicky Jam, això que s'anomena Loco por Verte. Escolta'm, en 5 minuts arribem a un quart d'11 del matí, moment en què repassem el temps que ens espera avui els pròxims dies. Ja ho diu la dita, eh? Pel maig, cada dia un raig. I, de fet, aquesta setmana, aquesta dita, es compleix fil per randa. La primera setmana sencera de maig ja arrenca ben moguda, amb xàfecs i tempestes que hi van guanyar força, sobretot a l'interior i al Pirineu, amb registres que han arribat fins als 40 litres en alguns punts. La pluja ha fet baixar clarament les temperatures i avui ens hem llevat amb un ambient més fresc, eh? Compte aquest matí, doncs, que la jaqueteta ja ha fet falta. Aquest dimarts comença tranquil, amb cel bastant serè, algunes boires a l'interior, però no ens hem de confiar, perquè a partir del migdia tornen a créixer les nuvolades i a la tarda tornen els ruixats i les tronades. Això sí, seran irregulars, però localment intensos, amb risc de calamar-se, ventades, pàtecs d'aigua, sobretot al prelitoral, Catalunya Central, Pirineu i al nord-est. Les temperatures es mantenen a ratlla, entre 17 i 22 graus al migdia, menys a les zones de muntanya, amb neu encara al Pirineu per sobre dels 1.800 metres. I el que queda de la setmana, doncs, serà una mica la mateixa tònica, eh? Més del mateix, inestabilitat, xàfecs de tarda i cap calorada a la vista. Primavera en estat pur, vaja. Repassem algunes temperatures. Mira, ara mateix tenim 17 graus a Figueres, 16 ara mateix a Tortosa, 10 graus a Sitges i 8 a Andorra. Dit això, anem directes ara mateix fins a Reus per escoltar el tarragoní Marcos. Va guanyar un dels concursos televisius de la xarxa de televisions locals de Catalunya, més coneguts com OpFest. I ara, doncs, ens presenta una nova cançó, després del Chimichanga. Atenció amb això, que s'anomena Festuc.

0: La Shakira, que està d'enhorabona després de fer el concert més multitudinari a l'aire lliure a Rio, al Brasil. Ho feia doncs, l'altre dissabte. Déu-n'hi-do, va ser increïble. De fet, és de rècord, directament. Escolta'm, i parlem d'un altre esdeveniment internacional, en aquest cas anem fins als Estats Units, i és que aquesta matinada s'ha celebrat la Met Gala, aquesta gala que se celebra on hi ha molts i moltes celebritats vestides de manera molt estrafolària. Segur que te'n recordes d'aquell vestit de truita francesa de la Rihanna, per exemple. Doncs no només s'ha parlat de vestits en aquesta matinada, també s'ha parlat de poder. I és que Jeff Bezos i Lauren Sánchez han finançat l'edició més polèmica de la gran nit de la moda amb 6 milions de dòlars. I la pregunta és ben clara, De fet, és una mica el reflex que ha succeït en el carrer a l'entrada d'aquesta gala. Es pot comprar la rellevància cultural? El codi de vestimenta es deia Fashion is art, La moda és art. Però el debat al carrer n'era un altre. Per primer cop, Silicon Valley entra per la porta gran a un esdeveniment que sempre ha estat en un club exclusiu i on no hi havia prou amb tenir diners, calia gust i l'invitació de la que fins a fa poquet era la directora de la revista Vogue, l'Anna Wintour. Mentrestant, els luxes, el luxe va ja passar per hores baixes i la Met Gala necessita grans fortunes. Les entrades a la Met Gala arriben a costar 100.000 dòlars. I les taules, atenció a les taules, 350.000 dòlars per aconseguir-ne una. A la catifa vermella, el gran reclam, doncs Beyoncé va tornar després de 10 anys d'absència. I, en canvi, la que no es va deixar veure, de fet, no hi va assistir, va ser la Zendaya. Fora del museu, doncs, protestes i crides al boicot contra Amazon i un any més misteri dins la gala. Però amb una pregunta que ho eclipsa tot, La moda vol Silicon Valley o és que necessita els seus diners? Així està la cosa. Déu-n'hi-do. De fet, es va muntar un bon pollast a l'entrada de la cerimònia dels Met Gala.
1: Cafè, música i bon rotllo. Anda ya Cataluña, als 40, amb Víctor de la Torre.
0: Rebobinem un any enrere, anem fins al 2025 per escoltar doncs, un àlbum de Tame Impala, que ho va petar moltíssim, on hi havia aquesta cançó, però és que resulta que en aquest 2026 hem rebut aquest regal del cel amb la Jenny de les Blackpink, una col·laboració que ha donat per nom aquest Dràcula Remix que està arrasant a les xarxes.

0: El destí de l'Ofèlia, The Fate of Ofèlia, és la Taylor Swift amb un dels discs més populars del 2025 i també del 2026, per què no dir-ho, perquè és imparable aquesta dona. Déu-n'hi-do, és dimarts, passen 3 minuts a 10:45 i, evidentment, com que és dimarts, toca doncs, visita obligada de la Laia a partir de Bon Dia. Com estàs?
1: Bon dia, Víctor, avui estic molt feliç.
0: Estàs molt feliç?
1: Perquè parlo de la meva tribu.
0: Ah, sí. És veritat.
1: No és que jo formi part d'una tribu, sinó que, com jo també faig els 40 urban, doncs avui parlem d'una cançó del món urbà.
0: Sí, que t'encanta.
1: A mi m'encanta.
0: A mi sempre m'explica batalletes i és com...
1: Laia, calla.
0: No. Per favor, no. Si és com Laia, no sé de qui m'estàs parlant.
1: Sí, no.

0: Déu-n'hi-do, de què parlem avui, Laia?
1: Doncs mira, parlarem de danza kuduro.
0: Epa! Tota Catalunya ja amb les mans amunt. I...
1: danza kuduro!
0: I així, eh?
1: Això sembla que estiguem als 40 on tour, eh?
0: Totalment, totalment.
1: Doncs un dels grans èxits de la música urbana, i jo sé que tu saps el significat de kuduro.
0: Kuduro,
1: danza kuduro,
0: kuduro. Víctor. Anem pel començament, pel principi. Kuduro és el nom d'un gènere musical que neix a Angola, ok? Un ballarí que després de veure la pel·li de Kickboxer, que apareix el Jean-Claude Van Damme i és un tio que és molt rígid, molt quadrat, el tio deia, però escolta'm, com pot moure's, com pot bellugar-se amb el cul tan dur que té, no? És a dir, tan fort, exacte, és a dir, com pot ser això, com pot ser? I d'aquí ve la cu duro. Per què? Perquè en portuguès, cul, es diu cu.
1: El cu.
0: Cu duro. I d'aquí ve el nom del gènere.
1: Doncs ja ho sabem, aquí ja podem començar, no?
0: Aquí ja podem començar.
1: Puc fer el meu speech. Doncs... què va passar? La cançó podria haver sigut de Daddy Yankee.
0: Epa.
1: I d'altres artistes del món urbà, però va acabar sent la cançó de Don Omar.
0: Què ha passat aquí?
1: I tot comença això a Europa, no?
0: Infidelidades? Traiciones?
1: T'ho explico. Et sona el nom de Lucenzo?
0: Ah, i tant que sí.
1: I també acompanyat de Picali.
0: Ahà.
1: Doncs ja triomfava amb el tema de Vem dançar kuduro, una cançó inspirada amb el ritme kuduro que arrasava a Portugal i també sonava moltíssim al Brasil.
0: Uh-huh.
1: Tu, que el teu marit és del Brasil...
0: Efectivament. Però... llavors et puc explicar que aquesta cançó es va fer molt popular, més abans de Portugal, és a dir, Portugal va tenir el seu èxit, però al Brasil el que va passar? Que és que hi havia una tendència. Les caretes d'entrades als openings de la sèrie sempre era una cançó d'aquest tipus. Una cançó doncs, que acabava fent-se molt popular. Llavors la gent la cantava, la ballava, la demanava a la ràdio, l'escoltava i en podia, es comprava els discos, el que fes falta. I aquí... una sèrie molt popular del Brasil, es deia Avenida Brasil, i va ser un boom increïble. De fet, tornaran a fer una segona part d'aquesta sèrie. Imagina't l'èxit que va tenir, i evidentment suposo que el danza kuduro va estar a l'ordre del dia.
1: Ja
0: també.
1: Me la veuré, perquè la sèrie comença ballant danza kuduro i jo m'animo al tope.
0: Vas dir, vinga, pa allà.
1: Doncs vinga, anem amb la història. Lucenzo volia fer el salt al mercat llatí. I segons va explicar, després del podcast Backstage Studios, un dels artistes en qui va pensar va ser Daddy Yankee, Lucenzo, perquè en aquell moment era la gran referència internacional del reggaeton, el rei del reggaeton. Però l'operació no es va acabar tancant.
0: Opa, es va quedar a mitges.
1: Sí, exacte. I aquí apareix el nom de Naldo. És un productor clau dins del gènere urbà. I quan li van presentar la cançó, primer va pensar en Olga Tañón. Perquè hi veia com un tema molt tropical, aquest Vem dançar kuduro, no?
0: És aquesta, la versió original.
1: Sí. És molt tropical, molt d'estiu, no?
0: Molt, molt, molt.
1: I el problema era que la Olga Tañón estava de gira i no podia gravar-la. I l'equip de Lucenzo volia ja la cançó. O sigui, d'avui per demà.
0: Clar, veien que el Brasil allò s'estava convertint, anava creixent com l'escuma, deien, anem a fer una versió, no? Perquè és que si no, se'ns escaparà de les mans i perdrem el tren.
1: I llavors Naldo, el productor, aquí que et comentava, va proposar una altra opció a l'equip de Lucenzo, Don Omar, amb qui estava treballant directament. Per fer-li veure el potencial d'aquest tema, de Lucenzo, li van enviar fins i tot un vídeo en portuguès explicant el ball i la coreografia, no? I el vídeo era tipus, explicava Naldo, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta i danza kuduro, no? Algo així en portuguès. Da media vuelta... I llavors ho van veure tan clar, aquesta coreografia, aquest tutorial, que van dir, això pot ser la lletra de la cançó en castellà, en espanyol.
0: Efectivament, ens quadra, no?, per si la vas.
1: Però què passa? El que no ens quadra és que hi ha dues versions, la de Naldo i també la de Don Omar, no? Don Omar, el 2025, va explicar que la cançó ja havia passat per altres artistes urbans i que molts l'havien rebutjat perquè no encaixava amb el so del moment.
0: Sí, té un rotllo una mica especial per l'època, no s'assemblava al que s'estava fent.
1: No. I llavors, ell explica que estava en una barbershop.
0: Una barberia, vaja,
1: sí,
0: tota la vida.
1: I s'estava fent, pues, jo què sé, el cabell que portava en aquell moment i que l'estaven com pentinant i tal, i que li va trucar el seu productor, ell li va ensenyar la cançó aquesta de Vem dançar kuduro, i va dir, escolta, que això és un tabarro, això ho hem de fer nosaltres, no?
0: És que això t'aixeca, bueno, aixeca qualsevol.
1: I ell es va aixecar de la perruqueria, de la barberia, i va marxar.
0: I va dir, me'n vaig a l'estudi, no?
1: Van anar a l'estudi i en 30 minuts diu que van fer la cançó.
0: 30 minuts van aconseguir produir aquesta cançó? És a dir, acabat d'enregistrar-la i... Déu-n'hi-do.
1: Clar, Naldo explicava que ell li va enviar la cançó, la proposta, a Don Omar, però Don Omar explica que va ser una amiga en comú entre Lucenzo i Don Omar qui li va enviar aquesta proposta. de fer dansa Kuduro.
0: Aquí està una mica maquillat tot, eh?
1: Sí, hi han dos tipus d'opinions, no, de memòries, d'històries, que no sabem realment quina pot ser la real.
0: Home, el que queda clar és que qui va córrer més es va quedar amb el pastís.
1: Don Omar. També hi ha un detall curiós, i és que en aquell moment Daddy Yankee i Don Omar mantenien una forta rivalitat artística. I és que en el món urbà, doncs això ho podem trobar, no?
0: També, sí, molt habitual.
1: Sí, també en el món del pop internacional també ens ho podem trobar moltes vegades.
0: Passa.
1: Llavors, què passa? I quan aquest dansa Kuduro va esclatar arreu del món, el nom de Daddy Yankee va acabar apareixent al remix oficial juntament amb Arcángel.
0: És veritat, es va fer?
1: Sí. I llavors, Lucenzo la va imaginar per Daddy Yankee, Don Omar la va convertir en himne i al final Yankee també va voler formar part d'aquesta festa.
0: A veure, com queda això?
1: Llavors, realment ens ho podem imaginar, com hagués sigut la dansa Kuduro de Daddy Yankee, si realment Daddy Yankee hagués apostat per al que va dir, no, Lucenzo?
0: Vull dir, no em canviaria gaire, tampoc. És a dir, el rotllo sí que era bastant similar, que per això estaven també en aquesta competició. Jo crec que sí.
1: Clar, tenim la part del remix. Un remix que només està a la plataforma de YouTube.
0: Ah!
1: Només el podem trobar ja.
0: Ui, que aquí hi ha molts rotllos, també t'ho dic, eh?
1: Sí, però mira, si vols l'escoltem.
0: Escoltem-la. Seria el Dansa Kuduro, el Dansa Kuduro amb Daddy Yankee. A veure com queda això.

0: hauria quedat molt bé.
1: Sí, però fixa que la lletra ja té un altre rotllo, eh? Ja no és el mateix, ja no és el mateix. Que potser la simplicitat que li va donar Don Omar, amb Daddy Yankee no l'haguessin tingut.
2: Clar, Daddy Yankee s'accelera molt més.
1: Sí,
2: i pica més paraules dins, no?
1: Sí, efectivament, va molt més ràpid, parla molt més ràpid i bueno, és el rotllo que portava al final, no? Vull dir que, déu-n'hi-do.
2: Ja, que heavy, eh? És que hi ha vegades... T'ho juro que jo, de vegades, quan estic a la discoteca així una mica... truco, jo a vegades penso, és a dir Yankee.
1: És a dir
2: el de Danza Kuduro. I dius, no. O sigui, estàs confós, és Don Omar.
1: És Don Omar. Sí, déu-n'hi-do. Escolta, Blaia, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu, Víctor.
1: Escolta, ets molt de futbol, tu?
2: Ui, no.
1: mira que a casa...
2: Sí, però no.
1: Però no. Ah, t'explico.
3: Música per llevar-se de bon rotllo. Anda ja Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.
1: Això no és el nom d'Olivia Rodrigo.
2: Home, Víctor, clar que sí.
1: Ficarà el nom, el seu nom, a la samarreta del Barça pel clàssic.
2: Jo porto la samarreta del 2012 del Barça, o sigui, imagina.
1: Això es diu Drop Dead, Olivia Rodrigo. I know.

0: és una de les sensacionals de la temporada. Aquesta, l'artista Joe, amb això que es diu End of Beginning. Així comencem avui, matí dels èxits, cançons que reconeixes a la primera i cançons que ens agrada punxar-te per animar una mica aquest dimarts ja al teu costat. 11 i 5 minuts. Avui, justets, eh? Per cert, al web de los40.com fem un repasset de tots els loquets de la Met Gala, que és una de les coses interessants per entretenir-nos.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Per allà vam passar unes quantes reines. Aquí està ara Lola Índigo amb una de les mítiques. Bon dia, família.

0: Aquí estan, Sopa de Cabra, celebrant 40 anys de carrera amb una cançó mítica, a més amb remesca del món DJ i de la Su. El Sopa de Cabra, que per cert, el 15 de maig comença la seva gira de 40 anys, que estaran a la Ras Matàs amb tot venut. Però també, per exemple,
1: els 40
0: estaran al Festival de la Porta Ferrada, Sant Feliu de Guíxols. També és un bon lloc per anar a veure a Sopa de Cabra. Ara, per aquí, Àlex Bo...

Aquesta hora passàvem per aquí Romeo Santos i Prince Royce, els reis de la bachata, el príncep i reis de la bachata aquí als 40. Per cert, aquesta matinada va ser la Met Gala, també per xarxes. Últimament hem vist i molt com la Rosalía es posava a insultar a la mateixa Zendaya, la sèrie Eufòria. Si esteu seguint la sèrie Eufòria, una sèrie bastant mítica, amb la Zendaya també, que podeu veure per la HBO, aquí la Rosalía aquesta temporada ja apareix, amb aparicions estel·lars, molt comentades per les xarxes. Avui la recuperem a la Rosalía cantant amb això que s'anomenava Reliquia. Reliquia.

0: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
1: ¿Que os vais de vacaciones?
2: Sí, en Cubo Legal han conseguido que me devuelvan 3.000 euros por intereses abusivos de la tarjeta Revolving. Además, están revisando la financiación de mi coche y la hipoteca, así que igual recupero más. Sí, sí, apunta, cubolegal.com. Revisan tus contratos gratis para reclamar.
3: Sabies que des d'Outlet Social Palafolls impulsem la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió? Ajuda adquirint moda circular als outlets de Palafolls. Massimo Dutti, Oisho, Bershka, For & From i Textura. Més info a outletsocial.org i a Instagram.
4: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
5: Un espai fet a la teva mida. Descobreix Fácil Mòbil. Som fabricants de mobles a mida pensats per a tu. Fácil Mòbil, 45 anys dissenyant i fabricant somnis. Ara també al carrer París 146, cantonada Casanova. Transforma casa teva. Fácil Mòbil, fet per viure'l.
6: Els 40.cat. Connecta amb els 40.

Aquí està ell, liderant la llista dels 40, dels grans artistes reconeixible a casa nostra. Manuel Turizo, amb aquest Por un pendejo no se llora, una de les que trobes al seu Apambichao, l'últim treball publicat ara fa unes setmanetes i que promet ser un dels artistes destacats d'aquesta primavera-estiu que tenim per endavant. Encara que aquesta setmana no acompanyi gaire el temps, eh? I ja veieu una mica de refredats també generalitzats, eh? Que segurament més d'un i més d'una es troba com jo, una mica de refredats.

0: Zero aquest de Mamaduixa. I mira que ell no tenia gaire clar, eh? Però tota la gent que l'envoltava li va dir això. Ho has de publicar sí o sí, eh? La millor gent del planeta. Una de les boníssimes del seu Tothom té raó. L'últim treball publicat per al Mamaduixa, que també aquest estiu, aquesta primavera estiu, el trobareu en concert en moltes poblacions. Ara per aquí, una mica de bon rotllo amb la última dels Bombay, que ja els coneixes.
1: Escolta ja el més nou. Els

aquesta una que trobaves al seu The Romantic. Una mica de romanticisme per aquests dies de primavera. Això es diu Just Might. I parlant de romanticisme, a Girona, atenció perquè comença el Vent de Flors, eh? Una de les meravelles de la temporada d'aquesta primavera, que torna un any més amb la seva edició de Temps de Flors, als amics de la 88.1. A totes que escolteu des de Girona, eh? Salutacions a tota la gent que escolta des de Girona i que aquests dies la ciutat es posa encara més bonica. Encara més, eh? Si es pot fer. 12:31 del migdia. Perquè mira que Girona és maca, eh? A aquesta hora, per aquí, amb Taylor Swift, us posem bona música, amb això que es diu Polite.

Així és com comença la nova hora aquí als 40 amb el Joe i el seu End of Beginning. Avui, un matí en el que en el món de la música es parla sobretot dels looks de la Met Gala, que ja ho sabeu que s'ha celebrat aquesta matinada a Nova York, amb molts artistes, com per exemple Beyoncé, que feia la seva aparició després de 10 anys sense aparèixer en aquest event, o també el Bad Bunny, molt comentat això. Una mica de gossip per a aquest matí de dimarts al teu costat. A aquesta hora us saludem. Jo sóc Adrià Soler, de seguida Rosalía La Perla, però abans Chanel i Abraham Mateo, que ho van rebentar amb aquest clavaito.

0: I no fallen. Aquí estan els búhos, amb Aixa Castellà. Gràcies, sempre agraïts amb la seva gent, amb tots els fans fidels que l'han acompanyat durant els últims anys i que, per cert, aquest estiu també tenen una bona colla de concerts a punt, eh?
1: Descobreix la música.
2: 40.
1: Els 40.
0: L'altre dia, per exemple, van estar tant a Girona com, per exemple, a casa seva, Calafell. És a dir, que estan imparables. Aquí estaven els búhos. Passen pels 40 per rebre, ara, a Tame Impala i Jenny. Aquí és com sona una de les col·laboracions destacades del moment. Si entres, per exemple, a les plataformes streaming, veuràs que aquesta cançó està entre les primeres. Això s'anomena Dràcula. És una de les novetats destacades de la setmana aquí, als 40.

0: Aquesta hora per aquí, Romeo Santos, Prince Royce, i ara atenció amb una de les joves artistes amb un talent increïble, com és Olivia Rodrigo, que està presentant el seu retorn a la primera línia. De fet, estarà l'any vinent a Barcelona en concert.
1: El so més nou. Els 40.
0: A part, s'ha marcat una campanyeta amb el Barça i ella és culeta, però Olivia Rodrigo presenta nova cançó. Això s'anomena Drop Dead. És una de les històries importants per aquest 26.

0: una de les bandes femenines més seguides de les últimes setmanes, dels últims mesos de casa nostra. Aquí estan Kansai, amb això que es deia Gabriela. Va ser un superèxit que va dominar les llistes globals. Amb elles avui arribem a les dues, amb una mica d'aires chills, eh? Tranquilets, que avui és dimarts i encara queda molta setmana per endavant. Abans passava per aquí el Bad Bunny i el seu mític Nueva York. Demà hi tornem, aquí a partir de les 11 al matí dels èxits. Es pot conèixer una mica millor del refredat, a veure com va evolucionant la cosa. Demà hi tornem. Els 40, 40, tots els èxits. Soc Adrià, solo que acabis de disfrutar del día. Fins demà. Adeu.
1: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno. Valorado. Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
2: El éxito está asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.

0: no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.
1: Vestit de festuc i m'ha agafat el segureta. Diu que

0: important és aquesta frase de que por un pendejo, ni una pendeja, no se llora i, per si de cas es plora, que no s'enteri. Així ho canta el Manuel Turizo des de la primera posició de la llista dels 40. Salut, mi reina, salut, per aquesta tarda de dimarts, on sembla que bona part de Catalunya torna a sortir el sol després d'un matí a bona part de Catalunya ennuvolat. I ara, qui no aniria a la villa? La recepta del doctor i del Ryan Castro amb el Capo, que també ha estat algunes setmanes la número de la llista dels 40, també passarà per aquí. De fet, la setmana passada estava en aquesta primera posició i en res, l'escoltem aquí als 40. També l'Olivia Rodrigo, que ha anunciat 1 i 2 de maig de l'any que ve, farà dos concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona, però abans aquest diumenge posarà el seu logotip a la samarreta blaugrana del Barça pel clàssic contra el Madrid, on els blaugranes poden confirmar-se com a campions de Lliga. Escoltarem l'Olivia Rodrigo amb el seu Drop Dead, però també escoltarem aquest que passa per aquí, el Bruno Mars amb el seu I Just Made, sempre amb el bon rotllo que té, un dels artistes més grans de la indústria musical, sense cap mena de dubte. O moltes més, com la Rihanna, com el Guillem Bautista, o com The Weeknd, o ara posem els ullals, que arriba Dràcula.
1: El som és nou. Els 40.
0: És aquesta cançó que el dissabte va entrar a la llista dels 40 directament a la posició 30. Tame Impala amb Jenny, aquest remix d'aquest Dràcula, i que també saps que ens pots escoltar on vulguis al nostre Instagram, que és @els40, també al nostre web, que és els40.cat, i que també tens l'aplicació mòbil dels 40. Vaja, que no tens excusa. Jo t'acompanyo fins a les 6. Soc l'Uri Mora, i també qualsevol cosa @uri_mora. Que no pari la música. Va, som-hi.

0: Quin tros de hit aquest, eh? El Blinding Lights de The Weeknd, que és una de les cançons de la història dels 40-60 anys, que ha estat més setmanes a la llista dels 40. Una barbaritat, el The Weeknd, que és, sens dubte, un dels artistes més importants de tot el planeta i que, a més, aquest 2026 arriba de gira a casa nostra al setembre. I per tantes com aquesta, d'aquest dimarts, aquest cinquè dia del mes de maig, no està mal passar amb vosaltres, no està mal escoltar música, no està mal escoltar èxits, i no està mal escoltar aquesta del Guillem Bautista, que estic totalment enganxat. Ja veure si segurament t'agrada d'aquest badaloní, que et fa unes cançons brutals, m'agraden moltes. Arriba aquí als 40, quan estem a un minut de que passa d'un quart de cinc.
1: Als 40, Uri Mora.

0: jo que estic enganxat al The Romantic, l'últim àlbum del Bruno Mars, on hi trobes cançons com aquest I Just Made, que ja ha sigut número 1 de la llista dels 40, actualment la trobes justament a l'Equador. Posició 20 per aquesta cançó quan estem a 5 minuts, que siguin 4:45, i ara arriba una persona que esperem, si ets del Barça, que li dongui sort a l'equip blaugrana aquest diumenge, perquè jugarà el Clàssic contra el Madrid amb el seu logotip a la samarreta. I a més és un artista que el proper 1 i 2 de maig, això sí, l'any que ve, del 2027, estarà en concert al Palau Sant Jordi de Barcelona. Per tant, segur que dona molta sort l'Olivia Rodrigo, que més arriba amb aquesta cançó que és candidat a entrar a la llista dels 40.
1: Escolta ja, les cançons noves. Els 40.
0: Aquí tens aquest Drop Dead. Veurem aquest dissabte a les 10 del matí amb el Toni Aguilar si aconsegueix o no entrar a les 40 cançons més importants de la llista. Ja saps que pots votar a través de xarxes o també a través dels 40.cat.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop.

0: I clar que volem tot amb vosaltres, com per exemple els 40 On Tour, que vam fer la primera data el passat divendres a Cerdanyola, però que tenim més esdeveniments on ens podem veure les cares. Per exemple, el proper 16 de maig a la plaça Major de Nou Barris, amb el concert de Siderland, però també amb el CH, amb SDP 509, amb la Lau Giver i amb més artistes que tens al nostre Instagram, que és @els40. Els 40 Pop Nou Barris, el proper 16 de maig. I és que et dic, aquest estiu volem tot amb tu. I va, que preparo a la Hier la Vida, el Juan Magán amb l'Omar Montes, també la Sandwich amb el seu Golden, o el Cetangana amb el Niño de Elche i la Húngara. Però abans, què et sembla recuperar aquesta de fa uns anys?
1: La primera...
2: I número 1.
1: Els 40.
0: Això es diu Sax.

0: En volíeu més? Doncs ja teniu a la venda més entrades per la festa dels 150 anys d'Estrella Damm i ara sense collarins. Amb Boques Grasses, La Pop Lesbian, Muixca, Els Catarres, Ginestà, Els Tiets, 30 Ufam i la Maria Jaume. El proper 16 de maig al Parc del Fòrum de Barcelona. Més informació i últimes entrades a estrelladamm.com/lafesta150.
1: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales Ibizuma ING te llevas 400 euros?
2: ¿400 euros?
1: Sí, te vienes a ING antes del 31 de mayo, te abres la cuenta.
2: ¿400 eurazos?
1: Que sí, el otro día se hizo de ING mi
2: 400 euros, wow.
1: Sí, consulta condiciones en ing.es.

0: Pino de España.
1: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda circuitcat.com.
2: Barcelona, 93.9. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona als 40, és un èxit.

0: aquí ja saps que mai et deixarem d'estimar amb el Fe Tangana, amb el Niño de Elche i la Húngara, i una de les cançons del que és encara el seu últim àlbum, el Madrileño. Ja seria hora de que publiqués noves cançons, que tenim moltes ganes.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: I ara ens acostem al punt de les 5 de la tarda, 8 minutets per arribar-hi, i et preparo, entre d'altres, el Joe, també, l'Àlex Warren o l'Álvaro de Luna, o abans, els One Republic, amb aquest tema que és dels meus preferits de la formació, aquest Apologize. Què tal el record?
3: I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Ha sigut ja algunes setmanes la número de la llista. En aquesta setmana la trobes a la segona posició, el Joe Carey, amb el seu End of Beginning, que també serveix per obrir nova hora. Estem aquí de tarda, estem de dimarts. Ha tornat a sortir el sol a bona part de Catalunya i anem a celebrar-ho amb èxits, amb cançons que trobes aquí a la Ràdio Musical Líder. Vinga, va, preparats? Som-hi! Parlem del cor de la Rosalia i d'aquesta cançó, de totes les etapes a diferents països i ciutats on va passar i ha marcat la seva personalitat. La Relíquia, que a més també va entrar el dissabte a la llista dels 40 i que és una de les meves preferides al seu disc Lux. També ballarem a rima de batxata amb el Romeo Santos i Prince Royce i aquests dardos que es claven al cor cada vegada que escoltem cançons de desamor, com per exemple aquesta, d'una gira conjunta que també passarà per Barcelona el proper mes de juliol. I parlant d'amor, mira, aquest Mi Amor, també recuperem aquesta del penúltim àlbum de l'Aitana, el seu Alfa, on a sobre hi trobaves la col·laboració del Rels B. I moltes més, que també em pots dir la teva al nostre Instagram, que és @els40, però de moment et proposo Álvaro de Luna, Ed Sheeran o l'inigualable del Max Navarro, o abans que tots ells arriba aquesta.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.
0: És l'Àlex Warren des de la posició 28 de la llista dels 40. És aquest nou tema que ha publicat i que està arrasant. Es diu Fever Dreams. Aquí la tens, als 40. Som-hi.

0: ja està molt bé que una persona et digui que ets perfect. I si t'ho diu Ed Sheeran, doncs encara millor. Hem recuperat aquest tros d'èxit d'aquest artista que també va fer una reversió d'aquest mateix tema amb la Beyoncé. Aquí et poden dir que ets perfect o aquí a Catalunya també et poden dir, com diria el Max Navarro, que tu ets inigualable.
1: Els 40, Unimora.
2: Unimora.
0: Que arriba aquesta cançó després de petar-ho molt fort amb les seves estrelles. Arriba amb nou senzill que, a més, també ho està petant, aquest inigualable. Va sortir d'Operación Triunfo des de llavors, no ha parat de fer hits en català, com per exemple aquest que ens encanta als 40.

0: I del Back to Friends a la versió que ens han regalat Mishima en català d'aquesta mateixa cançó, el seu Només Amics, amb el seu segell inconfusible de Mishima, del David Carabén. Passant per aquí al Summer, una de les revelacions, 6 minuts perquè siguin 6:15, i aquí ara arriba, intenta posar d'en peus perquè arriba el Lux, que així és com es diu, òbviament, l'últim àlbum de la Rosalía, que va estar fent 4 concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona, i aquesta cançó té un toc especial. Per què? Tot perquè anomena, no la seva ciutat, perquè ja és de Sant Esteve Sesrovires, però vaja, una ciutat molt a prop, com és Barcelona. És la seva relíquia, que a més, des del dissabte passat, la trobes dins la llista dels 40, a la posició 35.
1: El so més nou, els 40.
0: I que fa referència a moltes ciutats on ha viscut amors i desamors, com Jerez, com Milán, com París i com moltes més. I digue'm, tu, quina és la teva ciutat idíl·lica, perquè amb l'amor t'ha anat molt bé i que sempre li podries dedicar perfectament una cançó. Digue'ns-ho al nostre Instagram, que és @els40, va.

Estupert. Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

El Human de la Cristina Ferri. I mira, un regalet pels Humans, per les persones que esteu a l'altre costat sintonitzant la ràdio, la música, i és que la família es posi d'acord per vacances no sempre és fàcil, perquè alguns volen adrenalina, altres relaxar el sol o espectacle, i per sort, hi ha un lloc on tens tots aquests ingredients de nou, perquè és PortAventura World, amb atraccions diversió per tothom i espectacles increïbles. Prepara't per una experiència inoblidable, i a més, ara pots aconseguir una entrada doble per anar a PortAventura World si ets la primera persona que truques al 93-344-1413. 93-344-1413. I si ets la primera persona que truques, tindràs aquest privilegi. Així que tingues molta sort i que aquí la música no s'aturi. Visca PortAventura.

0: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
1: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
0: Mardel, dulces de leche, alfajores...
1: En tus postres o como snack a cualquier hora.
0: Entra en dulcedelechemardel.com y descúbrelo.
2: ¿Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límit. Fes-te soci ara a canites.com. La revolució veterinària ja és aquí.
3: Ei, abans que arribis al pis, t'aviso. La pica continua embussada, la rentadora s'ha declarat en vaga i m'he menjat el teu Alpro. Jo ja sabia que era 100% vegetal, però no tenia ni idea que està de bojos. És fort que l'únic que funcioni a la perfecció d'aquest pis sigui el teu gust pels Alpros. Demà te'n compro dos per compensar, eh? Alpro, alimenta el teu món.
4: Sabies que des d'Outlet Social Palafolls impulsem la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió? Ajuda adquirint moda circular als outlets de Palafolls. Massimo Dutti, Oisho, Bershka, For & From i Textura. Més info a outletsocial.org i a Instagram.
5: ¿Sabes de qué me acuerdo, José?
6: ¿De qué?
5: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
6: ¡Buah! Con ese Colacao.
5: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un Colacao. ¿Qué más quieres?
6: Más mañana es así.
7: Colacao, tan único como Estopa.
5: Tan único como tú.
8: ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres tener una vida activa y saludable? En Eurofitness disfruta de la actividad física como nunca. Entra ahora en eurofitness.com y descubre todos nuestros clubs, nuestro proyecto y todas las actividades. Comprometidos, sostenibles y activos. Eurofitness, mi cuerpo, mi planeta.
9: És el típic diumenge en què el teu pare et convida a dinar i a mirar una pel·li, però acaba posant-te un documental perquè l'analitzeu per escenes, perquè total, és diumenge i no tens res més a fer. Bé, doncs ara sí. Obrim IKEA Badalona aquest diumenge. Consulta el nostre horari a IKEA.es. La perfecta, excusa perfecta.
10: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Si sona els 40, és un èxit.

0: La vam descobrir com a Hannah Montana i després vam fer gran com a Miley Cyrus. Ens va regalar temes amb aquest Flowers, on fa una reivindicació que no cal que una persona regali roses, et doni de la mà per sentir-te valorada, que al final l'amor es predica a qualsevol indret, a qualsevol moment, i sentint ben especial l'altre. Això sí, ara fa unes setmanes espero que tinguessis les teves flors, les teves roses per la diada de Sant Jordi que vam celebrar a Catalunya, que va ser espectacular. Jo amb això m'acomiado amb la Miley Cyrus, però aquí que arriba ja és el Karim Herrero, que arribarà amb la número de la llista dels 40, també els Bombay o la Rosalia. O mira, ara una que vaig poder escoltar fa unes setmanes al directe al Palau Sant Jordi i que em va portar molt bons records.
1: Els 40...
0: La va cantar el Dani Martín recordant la seva època amb El Canto del Loco. Aquesta era de les meves preferides, el seu Insoportable. Ara sí, adeu-siau i fins demà a les 4. Molta música!

Això es diu La cançó per un pendejo no sé llora de Manuel Turizo per iniciar Nova Hora Junts. És el nostre actual número de la setmana gràcies a les teves votacions a del 40 a l'1. Què tal, com estàs? Estem a dimarts, avui és dia 5 del 26, 5 de maig, afrontant millor aquesta setmana junts, tu i jo. Arrima de números 1, preparades i a punt també aquí, a través dels 40 d'Etiqueta. Tens preparada i a punt d'Àlvaro de Luna, Rosalín, Bruno Mars o Rosalia. Abans, Abel.

0: vegades ens cansem dels mals de caps que ens aporta la vida en general. I Guillem Bautista ens ho canta, això que es diu No està mal, una de les que vas descobrir amb el nostre company Sergi Sánchez a Can 40, el programa de les novetats que et proposem cada diumenge a partir de les 6 de la tarda durant una hora amb el ritme dels números 1 en format català. Les tenim absolutament totes, així on siguis i on baixis, a través dels 40 de queixa d'Àlvaro de Luna, també Bruno Mars, Rosalia, Aitana, però la més nova d'Arix Warren és ara mateix la protagonista. Això es diu Fever Dreams, això és nou, escolta.
1: Arriben més èxits 40. A la teva ràdio, els 40.

0: Aquesta cançó la vam escoltar en directe i vam veure com Álvaro de Luna ens la presentava sobre l'escenari dels 40 Primavera Pop a Badalona, a l'Olímpic Arena fa uns dies. Les tenim absolutament totes, camí de les 9 de la nit, en aquest dimarts 5 de maig del 26. Arriba, per exemple, Bruno Mars, arriba Taylor Swift, o, per exemple, aquesta també de Rosalind, que es diu Snap. Les tenim totes. Hola.
1: Arriben més èxits. 40. A la teva ràdio. Els 40.

Hola, Adrià, sóc la Sònia, t'escolto des d'Olot, des de la Garrotxa. Aviam si em pots posar qualsevol de les cançons de la Taylor Swift i si és una de les últimes, molt millor. Li dedico a la meva mare, que l'altre dia va ser el dia de la mare i no vaig poder dir-li absolutament res. És la Júlia. Moltíssimes felicitats a totes les mares, tot i que va ser diumenge, i gràcies a tu, Sònia, per escoltar-nos des de la part nord de Girona. Gràcies, jo sóc del Ripollès, així que abraçades enormes a la gent de la Garrotxa també des d'Olot. En tenim moltes més, aquí, no ens aturem, va, som-hi.

0: Però l'altre dia vaig estar amb vosaltres a l'Olímpic Arena de Badalona i em va encantar quan van cantar Montes i Magán al Ayer la vi. Moltíssimes gràcies i felicitats pel programa. Moltíssimes gràcies a tu per escoltar-nos a través de qualsevol de les freqüències de Catalunya, especialment ens escoltes des de Mollerussa. Abraçades també a la gent de la part de Mollerussa i a la part de les Borges Blanques, que també tinc la Sara, que em diu, t'escolto des de les Borges Blanques, aviam si em pots posar qualsevol de la Juan Magán, perquè m'encanta. Així que avui esteu tots aquí com pinxats per posar, entre d'altres, això que es diu Ayer la vi. Abraçades a l'Adrià Ortega, som-hi!
1: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: ¡Valorado!
1: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Así responde un experto de Securitas Direct ante el peligro.
4: Soy Ana de Securitas Direct. Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
3: Y así responde un experto de Verisure ante el peligro.
4: Soy Ana de Verisure. Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
3: Porque seguimos respondiendo en menos de 20 segundos ante el peligro con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas. Securitas Direct es ahora Verisure. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Primeros en proteger.
5: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten l'Eco dels 40, 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

Aquesta cançó es diu End of Beginning, per iniciar una hora junts, aquí des dels 40 on siguis on vagis de Catalunya. Gràcies per ser-hi, com és habitual, des de qualsevol de les freqüències d'aquesta casa, qui et parla, Adrià Horta, que des de les 8 fins a les 10.

0: brutal, va ser brutal la posada en escena d'ells i també de tot el repertori dels artistes que van estar al nostre costat el passat dia 11. Abraçades enormes de l'Adrià Ortega, siguis on siguis de Catalunya, les tenim absolutament totes, com per exemple la que arriba ara mateix de Mamadouche, es diu la millor gent del planeta, escolta.
1: Els 40, el millor de

0: cantant, aquest que sap això que es diu Camila. Estopa, protagonistes ara mateix dins la nostra fórmula musical i també els 40 Primavera Pop a Badalona fa uns dies. Abraçades de l'Adrià Ortega en aquest dimarts. Avui és dia 5 de maig de 2026, on siguis o vagis de Catalunya, si estàs al cotxe, al gym, caminant amb els auriculars, sense arriba d'aquesta cançó que es diu Camila, però també la de Hendrix. Això es diu Golden. Va, som-hi.
1: Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40.

0: cançó que sona d'escàndol al Music Session 066 de Bizarrap i companyia, on nosaltres hi posem doncs la música als festivals i els esdeveniments que fem amb la ràdio, amb els 40. Així que espero el dia 17 de maig, els 40 On Tour a Sant Boi de Llobregat. Les tenim totes, et deixo amb aquesta cançó de Bizarrap juntament amb una de les meves preferides, que et presento res en 10 segons. Abraçades enormes de l'Adrià Ortega, on siguis un baixis de Catalunya. Que tinguis bon dimarts. Però espera, mira, mira.
1: Els 40, Adrià Ortega. Els
0: 40. I aquesta és una de les cançons que més m'agrada presentar-te aquí als 40, una de les meves preferides en majúscules i que no pot faltar la cita abans de les 10 avui. Abraçades de l'Adrià Ortega. Bon dimarts. Això es diu Rockstar. Som.